Il barrisca o ilaj con ilet di isca. Tentos panuquiza raja macanas madre jaruxia con que re. La panonel cau afrel y alipat cau restintil de rimpagus pambalet di isco con que está joam. Quan isca san cangele par de rimpanet di cajel, cuanta escup sa di isc. Na xic si alan, na xiu xiu, quan di isc quan sa joam, hoa xvi di maca xa xilal. Na xinare pa xvi di isc vingana canasa joam, u